0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
1: Fitwi Radio.

0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revolta. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com. Non-stop music mix. Bitwiradio.

0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: En Drinks Boutique sabemos que el sabor no se negocia. Por eso te presentamos Hierbas Túnel 00. Todo el carácter, toda la personalidad.

0: Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: www.radio.com Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.